0: Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però, bueno, si ets feliç... Jo...
1: Je suis né en France il y a un peu plus de 20 ans. Je parle bien la langue, on me l'a appris enfant. Je sais que ça ne se voit pas forcément, mais pourtant...